Bordeaux, là, oh my, Bordeaux, là, Bordeaux, là, oh my, suena olímpica.